0: Valencia, Cadena Ser.
1: Transformamos agua en bienestar. Hidrofuture. Soluciones que mejoran la salud, reducen el uso de plásticos y promueven un consumo más responsable. Desde Valencia, demostramos que crecer también significa generar valor para las personas y nuestro entorno. Hidrofuture. Tu agua. Tu salud.
2: Des del Vena Teatre volem anunciar-vos
3: que tornem amb Besos al Teatre Thalia de València
4: del 23 de setembre a l'1 de novembre
5: amb noves escenes.
6: Vos esperem.
7: ¿Preparados para una aventura animal? Sigue su rastro, descubre sus sonidos, explora océanos y entra en su mundo con realidad virtual. Tres misiones, tierra, aire y agua. El 4 de octubre de 11 a 14 horas te esperamos en los Jardines de Viveros. Día Mundial de los Animales. Ayuntamiento de Valencia. Cap y Casal.
8: The Book of Mormon, el musical que ha triunfado en Broadway y Londres, llega por fin a Valencia. Prepárate para descojonar con la comedia musical más salvaje, desternillante e indecentemente divertida. Desde el 7 de noviembre en el Teatro Olimpia. Entradas en thebookofmormonelmusical.es.
9: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en findi.gva.es.
10: Torrents celebra la festa de tots els valencians. De l'1 al 9 d'octubre, cultura, tradició i activitats per a tots. I el dia 9, viu la processó cívica, la baixada solemne de la Senyera. I a les 20 hores, un gran concert amb espectacle pirotècnic final. Ajuntament de Torrent.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: La SER, el sonido de la vida.
2: Hora 25. En la SER.